0: Saludamos ya a nuestro invitado este domingo, Vicent Torrent. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buen día.
0: Está aquí Vicent, que él es un experto en música, es miembro del Consejo Valencià de Cultura, destacado miembro del grupo Altai, donde empezó a investigar la tradición de la música popular valenciana, y el máximo representante de este informe que se aprobaba recientemente el pasado 28 de septiembre en el Consejo Valencià de Cultura. Un informe que les voy a explicar, es doble. Por una parte, propone la recuperación por parte de la población actual de esa facultad de cantar regularmente, porque Vicent, ya no cantamos.
1: Ja no canté. Ja, ens dediquem a escoltar els artistes i tal, i que canten tan bé que ja no mos dona vergonya cantar, no? ¿Sabes?
0: Sí, y es verdad que nos da a veces mucha más vergüenza cantar en solitario que cantar en grupo. Cuando cantamos en grupo parece que nos sentimos como parte, ¿no?, de un grupo, formamos parte, familia, ¿no?, fem convoy, como se suele decir en valenciano.
1: Sí, no, claro, estás un poco en desprotegido, ¿no? Si falles o te deixo, no estás a la intemperie, digamos, estás arropat, claro.
0: Bueno, una facultad humana que ha ido abandonándose progresivamente, yo creo que también en detrimento de lo que es el nivel cultural general, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí. Bueno, es una cosa cultural de la època que estem vivint. La societat de consum, diguem, que no has començat ara, però bueno, cada vegada és més dura, no?, en aquest sentit. Pues mos convertix a la gent de protagonistes de la cultura en usuaris de la cultura. O sigui, la cultura és un altre producte a consumir, diguem. I clar, pues això te desmotiva coses com cantar, perquè la qüestió de les cançons és sentir a tal artista, a tal altre, a tal grup, ser fans, això. Però cantar, pues, com que no.
0: Y eso es parte de la tradición, de la cultura, de nuestro sentimiento, ¿no?, como miembros de esta comunidad autónoma, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, tota la vida han cantat, la gent, i la gent ha cantat, la gent del poble, pues ha cantat, pues, per ajudar-se a viure, per dormir a un xiquet, cantaven un tipus de cançons, per batre en l'era, els llauradors quan batien el blat, el forment, pues era una feina molt dura, tenien unes cançons especials per a contar històries, contar succeïts o xistes o romansos, pues també cantaven, la gent cantava.
0: En general. Claro, la segunda parte de este informe, la primera es eso, recuperar esa capacidad que tenemos o que teníamos de cantar, y en segundo lugar, otra pretensión de este informe es la recuperación de la manera tradicional de cantar, ¿no?, de la población valenciana.
1: Efectivament. És una cosa que també s'ha perdut paral·lelament un poc a perdre la facultat de cantar, això que aquest costum que teníem, pues s'ha perdut també la manera de cantar de les persones d'ací, tradicionalment, com se cantava ací. I això, pues, ha passat per lo mateix. La societat de consum, pues, la societat de consum tendeix a primar l'espectre de les coses, no? Perquè és més negoci, així és més negoci. Si tots ens agrada el mateix, pues se ven més d'això. I si n'hi ha moltes coses diferents, pues hi ha que fer articles de consum diferents per a consumir-ho. I això és la qüestió. I n'hi ha un mecanisme molt pervers en això, perquè, bueno, és el mecanisme de la colonització, que és una cosa de tota la vida, segles i segles, en tot el món. Pues el colonitzador, un poc, se dedica a desprestigiar la teua forma de parlar, la teua forma, si tu eres el colonitzador, la teua forma de cantar, sí, la teua forma de menjar, les coses que t'agraen, això és de paletos, això és de borregos, tal, i tu, si vols ser algo, pues tens que parlar aixina, tens que cantar aixina, perquè això és miserable, saps? I bueno, pues això és un engany, i la gent no ha canviat d'estil de cant per la seva voluntat, perquè ho ha decidit en llibertat, sinó perquè ha estat, diguem, pues, influenciada, pues, per tota aquesta...
0: Obligada.
1: Sí.
0: Bueno, la Generalitat acaba d'iniciar la declaració del cant valencià d'estil com a bien d'interès cultural immaterial. Eso también es un paso que yo entiendo que valoran, ¿no?
1: Sí,
0: desde el Consell Valencià de Cultura.
1: És fantàstic, sí, pues són coses així, ¿no? El cant valencià d'estil és una de les formes de cant més impressionants, més fortes, més artístiques de tot el Mediterrani i de tota Europa també. N'hi ha un virtuosisme allí i un marge a la improvisació, el qual és molt important, no? Uh-huh. I clar, està molt bé que ho facin bé d'interès cultural. Sí.
0: Claro. Antes cantábamos para cualquier acto o situación de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Bueno, en muchos sitios todavía están los oficios religiosos, están las fiestas, en las cuales sí que hay procesiones, hay entornos rurales en los que sí que se lleva a cabo este tipo de tradiciones, de espectáculos, para que la gente los escuche, pero son minoritarios ya cada vez más, ¿no?
1: Sí, cada volta aquestes coses són més, estan més arraconades. Sobretot, clar, pues el cant de les aurores, sobretot.
0: I, al Baez, que escuchábamos al inicio.
1: Al Baez,
0: también. Se le ha iluminado la cara, cuando las ha escuchado.
1: Sí. Bueno, es que el de al Baez es una melodía molt carismàtica, ¿no? Jo crec que pot ser una de les melodies que més està en la ment de la gent d'ací del País Valencià, no? En quan sents això, pues ja, sí, ja saps que estan cantant algo de València.
0: Uh-huh. Bueno, decían que toda revolución empieza con una canción. No sé si a partir de ahora, con este informe que está llevando a cabo el Consell Valencià de Cultura, que ya ha aprobado, y que cuál es un poco la idea, qué es lo que pretenden hacer, a quién se lo van a entregar, cómo van a intentar que les hagan caso.
1: Bé, bueno, el Consell Valencià de Cultura és un òrgan assessor i un poc va aconsellant un poc a l'administració, pues lo que li pareix bé, que per això mos han clavat i mos han nomenat, no?
0: Sí.
1: I això, nosaltres tenim que contestar les requeriments de l'administració, de la conselleria o de qualsevol conselleria per a informar sobre un projecte de declarar bé d'interès cultural, per exemple, alguna cosa.
0: Per exemple, el que s'acaba de fer, el Candestil.
1: La Generalitat té obligació de consultar-nos. Uh-huh. Nosaltres fem un informe i després els polítics decideixen. Nosaltres no decidim res. Sí. I bueno, pues això és la qüestió. Som un d'això assessor i no tenim ninguna, diguem, marge de decisió.
0: Sí, no, ninguno, pero sí de poder aconsejar y poder instar para que se tomen medidas como, por ejemplo, reforzar en las escuelas, ¿no? El ejercicio del canto colectivo. Esa podría ser una opción para seguir potenciando que esto no se abandone.
1: Efectivament, sí, en les escoles, i jo diria més, i en l'ensenyança mitja també, i en l'ensenyança universitària també, perquè, bueno, cantar, no ser cantant, sinó simplement cantar, perquè és més important cantar que cantar bé.
0: Claro,
1: més important cantar que cantar bé.
0: Sí, lo de cantar bien ya es...
1: Això és panota.
0: És panota, la sensació de bienestar que produce el poder cantar, aunque no cantes bien.
1: Exactament, pues sí, en les escoles, i no només en les escoles, en els instituts, en la universitat, això s'hauria de cultivar perquè és molt saludable físicament i psicològicament també, i també per a cohesionar la societat és molt saludable cantar de tant en tant. Uh-huh. Y cual más cantes, mejor.
0: Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el País Vasco sí que se canta mucho más en comidas, en fiestas. Ahí sí que yo creo que hay bastante más tradición que aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo, sí. En Euskadi, en el País Vasco, se canta molt. A part de que n'hi ha orfeons i tal, que n'hi ha gent jove, no com així, que els orfeons i les corals normalment es deixen major... Uh-huh. I pues allí se canta, quan mengen, quan fan alguna festa, quan se reuneixen per qualsevol història, la gent canta i tenen un repertori que tot el món el coneix. Uh-huh. O sigui que és fàcil cantar.
0: Por lo tanto, reforzar ese currículum educativo, ¿no? Para que esté el ejercicio del canto colectivo, y luego este informe también creo que declara bien de interés cultural, o insta para que se declare, el conjunto de las auroras de la Vega Baja.
1: Exactament.
0: ¿Por qué?
1: Sí.
0: ¿Qué tienen? Explíquenos.
1: Bueno, en la Vega Baixa, les aurores és això que ixen quan encara no s'ha fet de dia, algun dia a l'any, ixen pues, un grup de persones, això és des del segle XVIII, o sigui, no és una cosa d'ara, ixen cantant unes cançons, invitant a la gent a eixir a resar el Rosari de l'Aurora pels carrers també. Entonces van despertant a la gent, van en un bombo, en alguns instruments, i van cantant pel carrer, no? I inviten a la gent. Això és una cosa que es feia sobretot, en una barbaritat de pobles de tot el País Valencià. I bueno, uns anys pa que sí, pues això ha anat baixant, ha anat desapareguent, molts pobles ja no ho fan, n'hi ha pobles que ja no ho fan i ho tornen a fer. En fi, una cosa que va un poquet a la baixa, va un poquet a la baixa. Però bueno, és una manera que n'hi havia així, molt típica, no? Molt normal.
0: I que no se tiene que perder.
1: No se tiene que perder, evidentment, perquè bueno, el segle d'Àneu, i durant la República també, tu hauràs sentit aquesta expressió, això acabarà com el Rosari de l'Aurora.
0: Totalmente, sí. De hecho, todavía se dice.
1: Sí, bueno, pues això, hi ha una època que la gent anticlerical, diguem, d'esquerres i tal, eixia a fotre els que estaven cantant l'Aurora pel carrer, així en València.
0: Sí.
1: I, bueno, acabaven a Galtaes, i hi hagué moments que portaven pistoles i tot, i va ser una cosa molt forta. Sí,
0: sí, por eso se dice eso, ¿no? Esto va a acabar como el Rosario de l'Aurora, sin duda.
1: Sí, o como el Vall de Torrent, es una
0: tristoria. O como el Vall de Torrent, efectivamente.
1: Sí.
0: Bueno, Vicent, usted como miembro destacado del Grupo Altai, supongo que el hecho de cantar ha sido parte de su vida, una parte fundamental, ¿no?
1: Pues sí, jo la veritat és que estic jubilat ja fa uns quants anys i estic cantant menys i la veritat és que ho tiré a faltar.
0: Sí? Lo echa de menos?
1: Sí, lo echo de menos i al mateix temps no m'apunté a res perquè, bueno, he cantat molt. He cantat molt.
0: Ah, perquè ha cantat
1: molt. I clar, i al final descanses un poquet, no? Dius, espera un poquet.
0: Bueno, pero está en el Consejo de Valencia de Cultura instando para que no se pierda, ¿no? Para que la gente cante, para que cantemos, para que no tengamos vergüenza, aunque se cante mal, ¿no? Es lo importante.
1: Sí.
0: Bueno, pues ha sido un placer tenerle aquí en A Vivir Comunidad Valenciana. Nos ha parecido un informe bonito, de esos que da gusto contar, ¿no? Porque llegar hasta aquí, que haya alguien que se fije en que ya no cantamos, que ya nos limitamos a poner el móvil para escuchar a otros cantar, recuperar esto, qué importante es.
1: Pues sí. Y sobre todo recuperar esa manera de cantar de la gent major que està tan desprestigiada, recuperar-la per a la contemporaneitat i fer cançons noves, a aquest estil, parlant de les nostres històries, no parlant del nostre senyor i de tot això que parlem.
0: Claro, de lo que nos preocupa, ¿no? Del día a día.
1: Exacto.
0: Muchísimas gracias, Vicent, ha sido un placer.
1: Gracias a ti.

0: A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Radio Radio Alicante, Cadena Ser.
1: Llegan los días del caravaning a Autocaravanas Navarro. Del 15 al 24 de octubre, disfruta de las formaciones especiales en todas nuestras autocaravanas, campers y caravanas. Las mejores ofertas del año. No te las pierdas. Más info en autocaravanasnavarro.com. Aquí comienza tu viaje.
2: Mientras escuchas esta cuña, una inteligencia artificial está escribiendo un texto, diagnosticando una avería o ayudando a tomar una decisión. En el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, investigamos y desarrollamos tecnología para convertir la inteligencia artificial y la transformación digital en conocimientos, soluciones y oportunidades. Porque el futuro no se espera, se construye. CENIP, construimos hoy la inteligencia del mañana.
0: La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
3: Si bien no estoy dispuesto a sostener que el haber nacido en un hospicio sea, por sí sola, la circunstancia más afortunada y envidiable que puede acontecer a un ser humano, sí he de decir que, en este caso particular, fue lo mejor que pudo haberle ocurrido a Oliver Twist. Es el caso que se tuvieron grandes dificultades para inducir a Oliver a que tomase sobre sí la tarea de respirar, práctica, molesta, pero que la costumbre ha hecho necesaria para nuestra cómoda existencia. Y durante un rato permaneció boqueando sobre un colchoncillo de borra, suspendido de manera harto inestable entre este mundo y el otro. Indudablemente inclinada la balanza en favor de este último. Ahora bien, si durante ese breve periodo hubiese estado Oliver rodeado de solícitas abuelas, anhelosas tías, expertas nodrizas y doctores de honda sabiduría, inevitablemente e indudablemente hubiera muerto en un decir amén. Mas, como no había sino una pobre vieja bastante aturdida por el inusitado uso de la cerveza y el médico de la parroquia que desempeñaba estas funciones por contrata, Oliver y la naturaleza pudieron dilucidar la cuestión por sí solos. El resultado fue que, mediante algunos esfuerzos, Oliver respiró, estornudó y procedió a anunciar a los huéspedes del hospicio el hecho de la nueva carga impuesta sobre la parroquia. Lanzando un grito todo lo agudo que lógicamente podía esperarse de un infante que solo poseía ese utilísimo accesorio que es la voz desde un espacio de tiempo no superior a 3 minutos y cuarto.
4: Oliver Twist, Charles Dickens, 1838.
0: Cadena SER. El placer de escuchar.
5: La SER, el sonido de la vida.
0: A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana.
6: Inma Pardo. Museus en Violeta, con Irene Ballester.
7: Recuperamos la sección de este mes de agosto. Sí, ¿qué pasa? Nos ha gustado la sección y la queremos recuperar en A Vivir Comunidad Valenciana. Museus en Violeta con Irene Ballester. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida de nuevo.
8: Moltes gracias y feliz, ¿eh? Feliz de estar al tu costado.
7: Muy bien, nos hemos pasado de programa, no pasa nada. Ella es doctora en Historia del Arte, es miembro del Consejo Valencià de Cultura. ¿Con ella qué hacemos? Descubrimos las distintas mujeres que han hecho historia y han sido también representadas en el arte, pero con esa mirada violeta de hoy, con una mirada crítica, con una mirada feminista. Y bueno, Irene, con motivo de la festividad del 12 de octubre, dejo que hagas tú la presentación.
8: Avui anem a parlar d'una dona magnífica, d'una dona molt interessant i molt poc coneguda. Ella és Doña Marina, que és la Malinche o Malinchin, que va ser la parella d'Hernán Cortés, una dona fonamental per entendre tot aquest procés de conquesta que es va dur a terme en Tenochtitlán, en l'imperi Azteca, en l'actual Mèxic. Una dona que sense ella, Inma, este procés de conquesta, ja et dic, no s'haverà dut a terme.
7: ¿En serio?
8: En serio, en serio.
7: Vamos a conocer esa historia.
8: Mira, les dones sempre estem carregades de culpa, veritat? Mm. Sempre ens han equiparat a Eva. I la Malinche, doña Malinche, doña Marina, sempre ha sigut una dona molt maltractada per aquest pensament crític mexicà. Sobretot perquè se la considera una dona venuda al conqueridor. I t'explique. Primer que res, per a que els nostres oients la visualitzen, jo me n'aniria a aixos murals del Palau Nacional de Mèxic que Diego Rivera va pintar en 1929. Diego Rivera va pintar tot el procés de conquesta i la pinta també a ella com a una persona fonamental en tot este procés de conquesta. I és que ella va ser una princesa indígena, una princesa asteca, que va ser venuda al conqueridor com un botí de guerra, podríem dir.
9: Ja empezando por ahí.
8: Exactament. Comencem amb les batalles, i les batalles, quan es guanyen, als guanyadors, als vencedors, se'ls otorguen regals. I també a dones.
9: O sea, les daven regals que era una mujer, en este exactament. Caso, la nostra protagonista.
8: Exactament, doña Marina Malinche, que seria la filla d'uns cacics importants. I era una dona molt intel·ligent que sabia parlar nàhuatl i que molt a poc va aprendre també el castellà. Per tant, ella, en el moment d'aprendre el castellà, Hernán Cortés també se n'adona de que pot ser la traductora perfecta.
9: Cabe el enlace directo, ¿no? Con la tierra conquistada y con el castellano.
8: I la llengua, clar, necessitava, claro, una dona que li traduïra tot ese procés de conquesta, totes les negociacions que es durien a terme, perquè doña Marina era una dona que sabia nàhuatl i castellà. I el conqueridor s'aprofita, perquè sempre els conqueridors els enaltim. Els donem tot el protagonisme, tota la importància, però sempre hi ha darrere dones que els sostenen a nivell anímic, a nivell sexual, a nivell parella, de tot tipus. I en este cas, la Malinche va ser la dona que ell també va sostindre sexualment a Hernán Cortés, perquè van ser, de fet, amants, tingueren un fill, i es considera que és ixe primer fill des d'on comença tot el procés de mestissatge. Però amb el procés també de revisió de tot el període de conquesta, a ella se la considera la culpable. I ahí tornem a la Eva que t'havia comentat als inicis.
9: Sí, sí.
8: Les dones culpables, les dones pecadores, les dones les roïns, les dones perverses. De fet, recomana molt El laberinto de la soledat d'Octavio Paz, perquè hi ha un procés en el que Octavio Paz diu que hi ha un qualificatiu per a aixòs mexicans i mexicanes que es venen al conqueridor, que es venen a l'altre, que es vengueren o que es podrien vendre als Estats Units. I el terme és malinxista.
9: Ah, viene del nombre d'ella.
8: Clar, el terme ve del nom d'ella, de Malinche.
9: Sí, malinxista.
8: Malinxista. Quan ella tenia el nom, o el seu nom procedia de la deessa de l'herba, Malinali, que és molt bonica.
9: Mucho más bonito, desde luego.
8: Clar, i per tant, ahí está ese procés de culpa de la dona, diguem, que conquesta o que enganya a la seva població, d'origen, i es ven a l'altre.
9: Claro.
8: I aquest terme malinxista és una crítica i és un insult molt pejoratiu, molt negatiu, molt carregat de culpa, una vegada més, cap a les dones, de que som les dones les que ens hem venut als altres i som les traïdores.
9: Claro, se la veía como una traidora, efectivamente, ¿no? Porque se vendía un poco al que había conquistado, ¿no?
8: Exactament, com Eva. Eva va menjar de la fruita prohibida, que ho tenia prohibit, no podia menjar de la fruita prohibida, li va ferir a Adán també que menjara de la fruita prohibida, i per tant a ella se la considera la culpable, la negativa, i sobretot se la considera com la pèrdua, ¿no? A partir d'ella, a partir de que ella es ven al conqueridor, se la considera també com una dona que la conseqüència té la caiguda de l'imperi o la caiguda de la ciutat de Tenochtitlan. Per tant, és la pèrdua de les arrels, la pèrdua del país propi, de la tradició pròpia, de la llengua pròpia, front al conqueridor, a l'estranger, al que ve de fora, i sobretot el que fa perdre la nostra arrel. Però que misògina és la societat i la història.
9: Que fuerte la historia de esta mujer. Bueno, ¿com acabó al final ella? Mal.
8: Acaba, malauradament, com acabem les dones al llarg de la història, totalment silenciades, totalment desaparegudes, totalment perdudes, perquè Cortés estava casat amb la seva dona, tenia la seva, la seva família.
9: Que ell tenia su vida pròpia,
8: sí,
9: no?
8: Sí, sí, sí, no, no, no.
9: Ella era l'amante.
8: Ella era finalment l'amant. Hi ha un llibre també molt interessant per a que les persones que ens estan escoltant puguen conèixer una miqueta més de la Malinche, que és l'escrit per Laura Esquivel, que és una autora mexicana que és magnífica i que la posa en el centre de la història i sobretot la posa des d'una perspectiva positiva i feminista, perquè finalment estem parlant d'una dona intel·ligent, d'una dona sabuda, d'una dona que també va saber lluitar pel seu territori, pel seu coneixement, per la seva terra, i sobretot que va ajudar a Cortés, però perquè no tenia més remei. En quina situació estava ella?
9: Claro,
8: ho havia
9: que
8: de fer.
9: Que hubiera podido hacer si hubiera decidido no juntarse con este señor.
8: La gran assassinat.
9: Claro, la hubieran matado.
8: La gran assassinat. Segur. I sobretot també en estos temps en els que en altimes conqueridors també hem de pensar com se duen a terme tots aquests processos de conquesta.
9: Claro.
8: Perquè la conquesta no es du en moments de pau o amb amabilitat o amb amor.
9: Ja.
8: Es produeix mitjançant violacions, claro. L'ocupació de la terra, uh-huh. I l'ocupació també in mà dels cossos de les dones. Uh-huh. I Malinche, finalment, i aquest context que tenia tan complicat, el va poder fer propi per a poder sobreviure.
9: Uh-huh.
8: Però la història, sempre escrita des del punt de vista masculí, ens equipara a les roïns,
9: a la mala.
8: A les dolentes, a les males.
9: A les que no tuvieron ningún papel en la història.
8: Sí, sí, sí. I a part és que sempre, no?, les dones estem carregades de culpa des de temps immemorials. Uh-huh. Som les culpables dels mals de la humanitat. Pandora, uh-huh. Eva, uh-huh. Lilith...
9: Sí, sí.
8: Sempre som nosaltres, sí, les dolentes. I és tanta la repercussió d'esta història que fins i tot a Colòmbia també tenen a la seva pròpia Malinche.
9: Claro, sí, iba a decirte que esta figura de la Malinche tiene también repercusión en otros países, ¿no?, de América, uh-huh, Latina.
8: Es decir, sí, sí, sí.
9: Esa visión,
8: sí,
9: esa figura.
8: Per exemple, en Colòmbia tenim a la Índia Catalina, que va ser amant de Pedro d'Heredia, però que finalment es va casar en el seu nebot i que també era traductora del Nahual, ¿no?, en estos processos també de conquesta. I a Nicaragua es coneix la història de la Mocuana, que va ser filla d'un cacic que havia amagat tresors per a que els castellans no els trobaren. A mi totes aquestes històries és que me recorden moltíssim, Inma, a l'origen d'aquesta tradició,
9: sí,
8: de la pèrdua també de la sang, del separar-nos de la sang, del llinatge, de l'origen, per exemple, a Medea, en la mitologia clàssica grega, perquè Medea finalment va ajudar a Jason a furtar aquest velló d'or. El bellocino d'oro, que diuen, no?
9: Sí, sí,
8: i que Medea finalment va ser considerada també com la gran traïdora a la seva sang, a la seva família. I són històries que es repeteixen. I són històries, Inma, que finalment tenen un missatge per a les dones, i és el silenci. Perquè si parlem, si la nostra paraula fem que s'escolte, acabem siguent males i perverses. Per tant, hi ha un escarment per a les dones, que estiguem silenciades, que no formem part activa d'estos processos de canvi històric i que estiguem enclaustrades en les nostres cases.
9: Les cases. Mm. ¿Dónde podemos ver esta imagen de ella? ¿En qué...?
8: En el Palau Nacional.
9: El primero que has citado. Mm-hmm. Vale,
8: Diego Rivera, sí. Diego Rivera la va pintar, a més la pinta d'una manera magnífica,
9: sí,
8: a